Rab genam tempestat nubilata lux uetak bifaie el mauta o damnazione abeunt cum magna